0: Llegamos a las 7:20, las 6:20 en Canarias.
1: ¿Y si pudieras sentir el futuro hoy? Silencio, potencia y emoción.
2: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
3: Hola, què tal? Bon dia. Avui és divendres, avui és 14 d'agost. I esta jornada tornarem a escoltar aquestes notes. Una música que ja es fica de ple en l'ambient de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. Ja saben que a les 10:30 de la nit començarà el Ball dels Llauradors, en un cap de setmana que ve carregat d'altres festes, com bé saben. Us conté dos o tres: l'esmorzar de la llàgrima, la presentació dels càrrecs i, com no, el pregó de les festes a càrrec de Ramon Esteve. I tot això, a més, pendents de la previsió meteorològica. Sí, perquè avui tornem a tindre avisos, i tan sols pel calor, no. Informació meteorològica, com sempre, de Lluís Francesc. Bon dia.
4: Hola, Tomàs. Molt bon dia. Probabilitat de tempestes durant el cap de setmana sí, a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Les temperatures en descens. Tant este divendres com el dissabte esperem unes jornades que aniran de cels poc nuvolosos a nuvolositat d'evolució diurna, amb possibilitat d'algun ruixat irregular a la Vall d'Albaida. Hem de dir que este divendres tenim avisos per tempestes a l'interior sud de la província de València, tempestes i pluges que podien arribar fins i tot al litoral. Les temperatures se queden al voltant dels 38 graus. A partir de dissabte, amb vents marítims, s'arriba més basca, a més d'un descens tèrmic. Ja diumenge serà una jornada amb més núvols que clars, probabilitat de pluja i temperatures més baixes.
3: En aquests moments, la temperatura a Ontinyent és de 23 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 21 i els 25. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 22 al Ràfol de Salem i 24 a Aielo de Malferit.

0: previsió de l'oratge la trobarem en segona hora de programa, perquè al ser divendres i abans de una de les persones que se'n va de vacances, que parlava jo al principi, és el nostre metròleg Lluís Francesc, doncs abans d'anar-se'n de vacances ens deixarà una altra parauleta del diccionari meteorològic i també la previsió, evidentment. El que sí tenim a hores d'ara són les temperatures a la nostra comarca. Carmen Úbeda, molt bon dia.
1: Bon dia, Miguel.
0: Quin divendres tenim, eh?
1: Ai, quin dia més...
0: Molt d'agost. Molt d'agost.
1: Sí, sí.
0: Molt d'agost.
1: De fet, és divendres i pareix que siga dilluns, no?
0: Sí, un poc així.
1: És que, bueno, ja, i el dilluns serà dilluns i pareixerà que siga divendres perquè estem ben festes.
0: Correcte.
1: I ja tenim moltes ganes.
0: Bueno, temperatures, vinga, va.
1: Ganes tenim també de que no plogui i de que faci bon horatge. Ja les temperatures no anem a dir res perquè estem entre 31 i 36 graus, un poquet per damunt d'estos dies. Més fresquets avui a la zona d'Agullent i d'Atzenetes, allí on tenen els 31 graus. Curiosament, a Bocairent, a la serra, hi ha 34. I la màxima d'avui, els 36, estan a Ontinyent. Per cert, sé que ja tindrem la previsió meteorològica de Lluís Francesc després, però tenim alerta taronja per altes temperatures.
0: Correcte.
1: Per pluges, per granís i per fosbers.
0: És per tot.
1: Per tot.
0: És per tot. És per altes temperatures i per tempestes i per granís i per tot. Però volem que diu Lluís després si ens afectarà o no ens afectarà directament a la nostra comarca. Doncs ja tenim les temperatures, és el moment de la picaeta.
2: Hoy por hoy, Ontinyent, Baida al Baida.

0: Tomàs Marín, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Anava a comentar ara amb Carmen, però també ho faig amb tu, amb tots que estem ací. El tema de les nits, ja no parlem de les nits tòrrides, però encara estan ahí. Jo no sé si hem normalitzat també això. A nit, a les 12:30 de la nit, hi havia 27 graus a Ontinyent.
1: És una cosa de bojos.
2: Que fort.
0: Clar, i amb una humitat brutal. I jo dic, tio, és que tots els dies... És que ja jo he perdut el compte de les nits tòrides i tropicals i que portem.
1: Sí, té tota la pinta, té tota la pinta.
0: Que portem en estiu, és que és una locura, tio. Bon, dit això i esta queixa, la deixaré així.
1: No és cartes al director, serà cartes a la meteorologia.
0: A la naturalesa.
2: No podem contra
0: això. No podem contra això. Ja vam parlar d'això ahir. Bon, anem a contar què és el que tenim preparat per als diferents programes de Ràdio Ontinyent, perquè avui venim carregadets, Carmen.
2: Bueno, carregadets venim d'esports. Tindrem una nova edició de Ser Deportivos en aquesta pretemporada amb Tomàs Marín per a repassar tota l'actualitat esportiva. Amb especial atenció avui a l'Ontinyent 1931 perquè tindrem ací els nostres estudis.

0: a Rubén Sanz, al entrenador de Ontinyent.
1: Bravo. Per fi, Tomás, que ja que tenien ganes. Teníem ganes, Estarà així, Rubén. Perfecte, perfecte.
0: Més cosetes. Com no, tenim que parlar de festa dels moros i cristians d'Ontinyent. Així que tindrem també així els nostres estudis a Ricardo Calabuig, el president de la Societat de Festers, per a que ens avance i que ens conte com estan els preparatius, perquè ja arranca la Setmana Gran de les Festes. Mm-hmm. Arranca oficialment el diumenge amb l'esmorzar de la Llàgrima, tenim també la presentació de càrrecs, bueno, tenim el pregó, moltíssimes coses.
1: Tenim moltes coses ja, este cap
0: ara
1: de setmana.
0: Ara ja no es para.
1: Podem dir que sí, que oficialment ja comença este cap de setmana, la Setmana Gran,
0: sí,
1: de
0: bueno,
1: Festes.
0: Sí, bueno, actes previs també tenim divendres i dissabte.
1: Sí, sí, sí,
0: però bueno.
1: Tenim ganes ja.
0: Exactament, moltíssimes ganes.
1: I de gaudir. I parlarem amb Ricardo, no només dels actes, que també passarem per damunt, perquè tindrem molt de temps de xerrar dels actes la setmana que ve, sinó de com arriba el president, com arriba Ricardo Calabuig a la Setmana Gran, després de tant i tant de temps treballant i preparant les coses. Perquè jo crec que també ha de tindre moltes ganes de que arribi el moment. No? Imagine, li ho preguntarem.
0: Més cosetes, sempre diem que sense música no hi ha festa.
1: Correcte.
0: I sense gastronomia, i sense arrosser...
1: La vida no és vida.
0: I sense tapes i tot això, tampoc hi ha festa.
1: Tampoc hi ha.
0: Així que parlarem amb Víctor Francesc, cuiner i copropietari de NAC,
1: sí,
0: de la proposta gastronòmica de La Gran, ja sabeu, al Museu del Tèstil, on de nou NAC repetirà com a responsable de restauració, i enguany tenen una oferta en dos espais, Barra Brava, que estarà a la part dels aperitius, de les elaboracions més informals,
1: uh-huh,
0: i després una zona més vinculada a la cuina de restaurant amb arrossos, fideuà i brases.
1: Que el comentarem la setmana que ve en cada programa que fem en directe, però avui volem fer un xicotet tast del que podrem trobar des del dilluns en eixa La Gran, en el Museu del Tèxtil, en quant a l'oferta gastronòmica. Volem que diu Héctor.
0: Que bo.
1: Jo ja tinc fam a aquestes hores.
0: Jo estic pensant-ho en uns tapetes
1: després
0: d'arròs i tot.
1: Oh, ja.
0: És que estan espectaculars.
1: Clar, efectivament. L'any passat ja tenia molt bona pinta, volem les novetats que aporten en guany. Què més tenim?
0: Més cosetes, diccionari meteorològic amb Lluís Francesc, com bé tu deies, i avui tancarem anant fins a l'Olleria. Millor dit, l'Olleria vindrà així.
1: L'Olleria ve així, sí.
0: Exactament. Avui obrirem moltes voltes la porta de l'estudi, perquè tindrem amb nosaltres a Conxi Espejo, actriu de l'Olleria. Ja vam parlar amb ella la setmana passada per eixa pel·lícula, eixa estrena de L'Último Mono, on ha participat, on interpreta a Leire, i volem repassar sobretot els seus pròxims projectes, i teníem moltes ganes de que estiguera així.
1: Sí.
0: Ha vingut a la terreta, així
1: clar,
0: que no podia ser d'altra forma, tenien que convidar-la a l'estudi, que ella també tenia moltes ganes de vindre.
1: És que, clar, és que són aquestes qüestions de convidats que moltes vegades ja xerrem en ells perquè tenen projectes, però no viuen així, estan fora,
0: a Madrid, a València, treball,
1: exacte, i no poden vindre, i xerrem amb ells per telèfon. I es va donar la casualitat que ve estos dies, o ha vingut estos dies, i està per així, i ella va dir, i per què no vaig a l'estudi? Doncs pues vine, ten a l'estudi.
0: Sí, Conxi va dir que ja tenia moltes ganes de vindre, de conèixer-nos en persona.
1: Clar.
0: I, bueno, així que farem una xerrada amb ella.
1: Per acabar el programa, no està gens mal, xerrarem amb Conxi Espejo. Gràcies, Carmen.
0: Gràcies, Miguel.
1: Això a l'Hoy por Hoy. I a l'hora 14, Tomàs, què tenim?
2: Crec que tots i totes estem amb eixa il·lusió i amb eixes ganes de que comencen, no passar els dies, perquè sabem que cada dia que passa és un dia que perdem, entre cometes, anem
0: sí,
2: a
0: passa,
2: dir,
0: no torna.
2: Però
0: no
2: crec
0: torna.
2: Que avui a les 10 de la nit, quan estiguen tots i totes en la plaça de baix i gaudint del ball dels llauradors, crec que ahir va començar a arribar el cuquet.
1: Correcte.
2: Les ganes.
1: Correcte.
2: Les ganes. I anem a fer això, a la prèvia de les festes, amb aquestes declaracions de Ricardo Calabuig, i us contarem un poquet com s'ha plantejat absolutament tot. Anem a tractar de fer un mapa de totes les qüestions, perquè si n'hi ha festes, que és el tancament del carrer, de si com van els residus, i tot el que està parlant al llarg d'aquestes jornades, us farem un mega repàs de tot per a que tingueu la vostra guia per a poder conèixer en tot moment com van estar les coses al llarg d'aquests dies i d'esta setmana tan important que arriba a la capital de la Vall d'Albaida. En un dia on també obrirem la crònica de successos amb una detenció que es va realitzar ahir a Ontinyent per part de la Policia Nacional. Estem treballant encara en eixa informació. I per altra banda ens anirem a pegar la volteta per la comarca. Una comarca pues, que està encesa també en festes. Recorde que tenim programació en municipis com Alfarrasí, Montaverner, Fontanars dels Alforins, Corbins, Castelló de Rugat, Bufali... És a dir, que tenim un poquet de tot, la veritat.
1: De tot,
2: I tenim per a triar, que això també està molt bé. I es centrarem com una eixa part de comarca, donant les principals claus dels municipis i també eixa agenda que crec que tots i totes desitgem escoltar.
1: Estarem molt pendents, com sempre, del Hora 14, el nostre, el de proximitat, també el nacional i internacional, però el nostre és el que s'interessa, és això, és Xina. Gràcies, Tomàs.
2: Gràcies.
1: Ja ho tenim tot col·locat, ja ho tenim tot... tu no te'n vagis molt lluny, Tomàs, no. Perquè no res, escoltem uns anuncis i a lo millor alguna cançoneta i anem en Ser Deportivos pretemporada. Carmen, tu sí. Gràcies.
0: Adeu.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: En la Cadena Ser, hoy por hoy Ontinyent baila el baila. Miguel Coy.
2: Del migdia a 7 minuts. Clar, és que Ontinyent arriba a aquest moment de l'any en què ja no cal mirar massa el calendari per saber que les festes ja estan ací. És tot al carrer, a les comparses, als assajos, en les converses i també en eixa estranya capacitat que tenim estos dies per organitzar en una mateixa vesprada tres sopars, dos actes i una reunió. Això és així. Esta nit, amb el ball dels llauradors, tenim ja una primera cita. Demà arribarà la matinada amb els nostres majors i diumenge serà un dels dies que marquen definitivament el canvi de ritme. L'esmorzar de la llàgrima al matí i a la nit la presentació de càrrecs i el pregó. Però abans que comence tot, volem entrar un poc en la cuina de la festa, com quasi sempre, no tant per saber què passarà, que també el programa el tenim tots a mà, sinó per saber com arriba la festa 2026. Què hi ha darrere d'allò que veurem al carrer durant els pròxims dies. I per a fer-ho ens acompanya el president de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia, Ricardo Calabuig, una vegada més. Ricardo, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, Miguel. Bon dia a tots.
2: Benvingut al programa. Com estàs? Perquè la pregunta és obligada. Com estàs a hores de que comence tot? Lo gran.
3: Bueno, pues ara tinc una contradicció, no? Per un costat, per un costat estic com un flan, perquè sí, està tot ahí ja. I sempre tens ese xicotet sustet de que algo puga fallar, i per l'altre costat estic molt tranquil perquè s'ha fet molta feina i crec que hem repassat i crec que està tot prou clar, sí. Però
2: són com les dues veuetes estes, no? Està el dimoni i l'angelet, que està no, tranquil, que està tot bé, i l'altre diu, bueno, i si falla alguna cosa?
3: Exactament,
2: no?
3: així no és.
2: Clar, és que porteu mesos des de la societat, des de totes les compasses, preparant unes festes que després passen a una velocitat tremenda. Quan s'arriba esta setmana, què és allò que encara ocupa més temps a la societat de festers i que la gent que està al carrer pràcticament no veu?
3: Bueno, pues lo que t'ha dit, no? Però la feina ja està feta, no? Tot està tot preparat, està tot engestit. Ara estem ultimant, repassant, per a que no se'ns escape ningú detall, i ara és en això en lo que estem, no? Preparant els actes que ja tenim més damunt, com per exemple esta nit el Ball dels Llauradors, com tu molt bé has dit, i demà el matinal els nostres majors, i sobretot el diumenge, que és un dia molt gran per a Ontinyent, on està l'esmorzar de la... Bueno, primer comencem en la missa per les nostres festes difunts, després l'esmorzar de la llàgrima, el vermut del bisbe i per la nit el pregó. Crec que és un dia molt intens, no? Pues estem en això, no? Preparant.
2: No vull entrar en detalls de cada acte, perquè són molts actes, però jo recorde que quan jo vaig arribar l'any passat, que vaig arribar per aquestes dates, tot el món em deia l'esmorzar de la llàgrima. Tot el món deia l'esmorzar de la llàgrima. És un dels actes més especials, on ja te n'adones que ja comença tot, però a més és molt especial. Tu eres de la mateixa opinió, Ricardo?
3: Sí, jo sempre ho pensava aixina també, que és un dels actes més... Primer, que és únic, que només es fa en Ontinyent, no?
2: Correcte.
3: Això crec que n'hi ha que posar-ho en valor també. I després, perquè sempre ho he pensat que era especial, però ara vivint-lo com a president encara més, no? Quan parles de les persones que han desaparegut, que ja no estan entre nosaltres, que coneixes, però també aquelles que no coneixes, però que els escrits que te fa arribar la família te fa parlar a cor obert, no? I la veritat és que és un contrast d'emocions molt fort per a tots, però sobretot per al president.
2: Continuem parlant de la festa. L'any passat, Ontinyent va viure les primeres festes després de la declaració d'interès turístic internacional, i enguany ja és la segona edició, amb aquest reconeixement. Clar, passada l'eufòria inicial, podíem dir, què ha canviat realment, Ricardo? No sé si s'ha notat més demanda, més visitants, més interès de fora, o en la pràctica la festa continua funcionant essencialment com abans.
3: Bueno, en realitat tot ha canviat i res ha canviat, no? Les festes segueixen siguent les mateixes per als festers, però sí que és de veres que se nota un ambient diferent, no? Ese reconeixement que nosaltres ja sabíem que teníem, però que ara, que l'any passat ens van fer oficial, ens espenta a seguir treballant, a seguir millorant, a no relajar-nos, i en això estem, no? O sigui, vull dir, tot és igual, la festa és la mateixa, però tot canvia perquè seguim intentant evolucionar i millorar cada dia.
2: En quant al tema de... que ja tot el món, des de fa molt temps, està preguntant, el tema de les localitats entre cadires, tribunes, etc. Són més de 9.000 localitats, pot ser?
3: Sí, al voltant de 9.000.
2: Al voltant de 9.000.
3: Entre cadires i localitats
2: de tribuna. A mi em pareix una barbaritat. Jo no sé, vosaltres esteu acostumats, s'imagine. Però, clar, no sé si la gent està demanant, queden, no queden... Com és això?
3: Queden, encara queden, i el dilluns no queden massa, però el dilluns ja es comença la venda presencial en el Museu Fester a partir de les 10 del matí de les localitats que encara queden, no? Es van vendre quasi 5.000 localitats en un dia, en 24 hores.
2: 5.000?
3: 5.000.
2: Ostres, doncs jo crec que és un número...
3: És un número important.
2: Molt important, evidentment. Sí. Això jo no sé si vos dona un poc de por, entre cometes, l'èxit, no? Perquè quan... Saps que quan arriba un èxit està, que tot el món està parlant d'èxit, no quieres morir d'èxit? No, nosaltres...
3: Claro. No morir d'èxit, però sí intentar mantenir la qualitat, no? Això és, crec que és fonamental. Però unes festes com les d'Ontinyent, mantenir la qualitat, crec que és un repte, una necessitat i, per suposo, una obligació.
2: Por supuesto. Y hay que creixer, continuar creixent, si es possible, no? A més, enguany, anem a parlar de diferents actes, perquè jo crec que està sonant Ximo, la marxa Mora Ximo, del mestre Ferrero, és el centenari del naixement del mestre Ferrero, ho estem celebrant durant tot aquest any, i enguany Pilar Ferrero dirigirà esta marxa Mora en l'entrada de bandes. Ixe moment ja és probablement, jo crec, que el més potent de les festes, o un dels més potents de qualsevol any. Què espereu que passi enguany allí? Perquè, clar, serà difícil que siga una interpretació més, no?
3: Bueno, quizá siga este un any en què torne a marcar un íter, no? Crec que dirigisca la filla del mestre Ferrero, enmarcat dins dels actes del centenari del seu naixement, pues crec que és una fita important. Però és que, clar, és el que tu molt bé has dit, és l'acte més potent, clar. Un dels actes més potents que tenim en Ontinyent. No sabem on té fi, però... Vamos, nosaltres posem sempre molta il·lusió perquè és el vídeo en YouTube que nosaltres pengem i que l'Ajuntament penja que més repercussió té, no? El que més visites té, no? Crec que, clar,
2: és brutal.
3: Espectacular.
2: És que és brutal. I hi ha una decisió enguany també relacionada amb Ferrero, que potser ha passat més desapercebuda, però que jo crec que té molta història darrere, que la família ha autoritzat que Cristo de l'Agonia, vinculada durant més de 40 anys a la Unió Artística Musical, puga ser interpretada a partir d'ara per la banda oficial de la Societat de Festers. Com s'ha arribat a aquest acord? Què significa dins de la pròpia història musical de la festa? Què significa per a vosaltres, també?
3: Home, per a nosaltres és un orgull que la família Ferrero hagi accedit a aquesta petició que van fer. La veritat és que tindre una cosa nostra, clar, del mestre Ferrero en homenatge al Santíssim Crist de l'Agonia i que soles es poguera interpretar cada 3 anys, pues per a nosaltres era pues com a que ens agradaria que sonara tots els anys, perquè anem a dir una mentira. Pues clar, este any ha sigut possible.
2: Que bé. I després també estan aquestes comparses que celebren 50 anys. Clar, enguany són Taifes i Cides, si no m'equivoque. Clar, quan una comparsa arriba al mig segle, és, jo crec que molt fàcil mirar fotografies, parlar de records, però a mi m'interessa el present, perquè això parla de com està la salut de les comparses. Anant més enllà de Taifes i Cides, com està la salut de les comparses a la festa?
3: Bueno, pues les comparses estan gozant totes de molt bona salut, no? Va haver una època que sí que hi havia algunes comparses que estaven passant-ho malament, però crec que en els últims anys, els últims 5-6 anys, totes les comparses han crescut i sobretot les xocotetes també, no? I això es garanteix la supervivència, que en alguns casos estava complicat.
2: Tu has dit alguna vegada que la grandesa, més o menys, que la grandesa de la festa no es mesura només pel que es veu, sinó pel que és capaç de fer sentir, no? Però presidint-la també has de veure la part menys poètica. Anem ahí. Què has descobert de les festes des de la presidència que no sabies quan simplement les vivies com a fester?
3: Bueno, la intensitat que es viu des de la casa, no? I després, quan una persona se posa al càrrec de qualsevol associació, no sols la societat de festers, sinó una comparsa o una esquadra, simplement, o inclús una comunitat de veïns, no? Sempre se veu que n'hi ha molta feina, però no se veu sempre lo mal que algunes persones ho fan passar, no? Però bueno, això deu anar en el càrrec i es dona per ben aprofitat i ja està.
2: Des d'avui fins a que acabe la setmana gran de festes, tens algun minut lliure o estan tots ocupats?
3: Tinc dèficit de minuts. Tinc dèficit de minuts.
2: Necessites minuts, no?
3: Necessitaria algun minut que altre.
2: Si es pogueren comprar, no? Com
3: sí,
2: diu aquell.
3: Estaria bé.
2: Estaria bé. Doncs no volem molestar-te més, Ricardo. Volíem fer esta prèvia de tastar com està l'ambient, per la ciutat ja es veu, pels carrers ja es veuen, hi ha novetats enguany que anireu trobant, evidentment les llums, per exemple, del recorregut de l'entrada, jo les he vist ja penjades, i és espectacular. Jo no sé la teua impressió, quina és la teua opinió, ja sense encendre, eh?
3: Sí, quan les vam dissenyar, sí, teníem molta il·lusió perquè ens agradava molt, no? Perquè la idea naix de l'escut d'Ontinyent, del propi escut d'Ontinyent, hem desenvolupat l'art, no? Però quan els hem vist penjats en el carrer, la cosa ha canviat. Ostres, a millor, no? Perquè ens agrada més de lo que estava plantejat en els esbossos. I esta nit s'enxufaran per primera vegada.
2: Uf!
3: Entonces estem ahí.
2: Hi ha ganes,
3: Hi ha moltes ganes. Hi ha moltes ganes de veure-los en marxa. Sí.
2: Sobretot, lo que és Daniel Gil, des de dalt, i mires cap a baix i veus tot això sense encendre, de dia, i dius, ostres, això com serà, Esta nit ja s'encendre.
3: Vam intentar des d'un principi buscar uns colors que lluïren tant de nit com de dia, no? Perquè no sempre estan encesos. Yeah. Però sí que la fotografia sempre estarà emmarcada en uns arcs que són nostres, propis, i que no donaran lloc a dudes, i que no es podran gastar en altres llocs. Que
2: clar que sí.
3: També és important.
2: Parlarem de tot això i de més detalls durant la Setmana Gran, que ja sabeu que estarem fent programa en directe des de la plaça Sant Domingo i també des de la plaça Major, este hoy por hoy, on tinguem Vaida. Ricardo Calabuig, que vagi molt bé i tornarem a xerrar de segur.
3: Segur que sí.
2: Una abraçada forta.
3: Bon dia.
2: Adéu.

0: En 10 minuts arribem a l'una i mitja de la vesprada. Continuem parlant de la setmana gran de les festes d'Ontinyent. I parlant de la gran, que ja sabeu que és una sèrie d'activitats que passen més enllà dels moros i cristians, però sempre paral·lelament a la gran es podrà anar a escoltar música, a trobar-se amb gent, a fer una parada entre acte i acte, però també convindrà anar amb fam. Per què dic això? Perquè enguany la gastronomia torna a ocupar una part important del recinte amb una proposta pensada per funcionar pràcticament a qualsevol hora del dia. Des d'un mos ràpid fins a seure's, per què no, davant d'un arròs, una fideuà o alguna coseta que hagi passat abans per les brases. I darrere tot això torna a estar un restaurant que ja coneix bé la gran. Ens escolta Héctor Francés, que és cuiner i propietari de NAC. Héctor, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres, encara que són hores complicades perquè parlar de gastronomia a aquestes hores no sé si no és una bona idea, ja t'ho dic, perquè ja tenim fam, ja tenim fam. Però bo, anem al que heu preparat benguany, Héctor. Heu decidit separar la proposta en dos espais, correcte? Què és el que anem a trobar?
1: Sí, correcte. Conforme has dit, este any tenim el que és, li ha anomenat la Barra Brava, que és on tindrem aquests 8 aperitius de mossets individuals plens de molt de sabor, en el qual és per a menjar molt fàcil en les mans, llevat d'algun d'ells que sí que necessites d'una forqueta, no? Però la resta són totes de mosset.
0: Molt bé.
1: I per altra banda, tenim la part com a novetat d'este any, que tenim moltes ganes, és, li dic que és arròs i brasa, i és, el lema és compartir al mig i repetir, no? Així com la Barra Brava és mossets individuals, esto és compartir al mig i repetir. Vull que incorporar estos dos tipus de producte, que tindrem arròs i fideuà del senyoret i arròs i fideuà de pato, en setes, vale? I després, sí, i després tindrem aquest entrecot de lloma alta a la brasa, que també eixirà des de la part de cuina tot tallaet, per a que la gent tinga molta comoditat a l'hora de menjar-se-ho.
0: Ostres, clar, ara sí que m'acabes de deixar loco. Loco, perquè clar, lo del mosset està clar, i això, però clar, i està novetat, i m'has dit que tens moltes ganes de que això passe, no? Però com es trasllada una cuina de restaurant a un lloc on el ritme, el volum de gent, la manera de menjar són completament diferents, Héctor?
1: Sí, a veure, al final, darrere de tot esto n'hi ha, pues, bueno, n'hi ha molt de treball, esforç, i sobretot per a que tot esto funcione a la perfecció tens que tindre una gran organització, no?
0: Claro.
1: Anem en molta gent per a treballar, antes de començar tots els servicis fem la nostra xerrada per organitzar-ho tot, i, vamos, que no capi a ningú dubte que hi serà de 10, la veritat.
0: Pues ja tinc jo moltes ganes, també. La cuina en la Gran, ahir en el Museu del Tèxtil, estarà funcionant durant tot l'horari de la Gran, que crec que és a partir de les 11 del matí, correcte?
1: Sí, correcte.
0: Això significa que podem passar per allí des de pràcticament l'esmorzar fins al sopar. Jo no sé si heu hagut de pensar una oferta diferent segons l'hora o pràcticament tota la carta estarà disponible durant el dia.
1: A veure, tota la carta està disponible durant el dia. Sí que és veritat que en aquest torn del migdia, diguem-li guaixina, que està obert el museu des de les 11 del matí, és difícil que a les 11 no vinga algú a demanar-te un arròs, no? Però pràcticament el museu en si, l'espai, està obert a partir de les 11 i nosaltres podrem començar a oferir tot i se menjar a partir de les 12.
0: Val.
1: És veritat que la part d'arròs i de fideuà és... es fa tot el moment així. Tenim un espai que tenim 6 foguers, en el qual podem fer 6 paelletes a la vegada d'entre 2 i 6 comensals, val? Però sí que és de veres que, torna a repetir, que està pensat aquesta part d'arrossos i de fideuà per a compartir al mig i repetir.
0: Correcte.
1: És a dir, les racions, aquests calderets de 2-3 racions, no vol dir que siga per a 2-3 persones, simplement poden menjar-ne 5, 4, 6... ¿vale? I tens aquest altre tamanyet de 4-6 que pots aplegar fins a menjar-ne 8. El concepte és el client agarra el calderet, en este cas la paelleta, se'n va a la seva taula d'apoi on estan tots els seus amics, familiars i demés, i a menjar del caldero, com sempre s'ha fet.
0: Com va néixer este concepte? Perquè, clar, és que m'agrada molt lo de compartir al mig i repetir, no? Com se va ocurrir?

0: este concepte?
1: Bueno, realment nosaltres en el restaurant en NAC, en el dia a dia, no, ja tenim el menú en el menú del dia des de fa molts anys, que treballa en les paelletes de 2, 3, 4 i 5. I m'agrada molt personalitzar-ho, no? No m'agrada fer i se paella gran, no? Anem a compartir pa 8 o 10, no m'agrada. Preferís fer-ne en 2 o fer-ne en 3, depèn de la situació, no? I, bueno, l'any passat, com ja vam vindre així al museu, aixina de sorpresa també, sí, no? I vam dir, ostres, pues l'any que ve, si tornem a estar així, vaig a pegar-li una volteta i l'arròs ve en mi. És la meva identitat i ve darrere on vaig jo. Entonces, creia que este any és l'any adequat per a oferir-ho a tota la gent així en el museu.
0: Que bo. Anem acabant, però anem a posar-te en un xicotet compromís, eh? No, però xicotet, ja veuràs. Perquè, clar, és com... Vale. Què t'agrada més, mamà o papà? Però bo, jo te pregunto. Arribe jo el dilluns, per exemple, val? I dic, tinc fam, Héctor, però no sé què demanar. Què és això que Héctor Francés em diria? Si vens enguany, això ho has de tastar sí o sí.
1: Pues mira, una de les coses que l'any passat va triomfar un muntó és la coca de carxofo en ceba caramelitzada, foie i mistela. I este any la repetís, igual, perquè va ser un encert, però també tenim ese producte de temporà, que, òbvio, és la tomata, no? Oh, wow. I tenim així un mosset, que és la tomata, en ese capellà, en formatge al romer, en un oli d'alfàbega i en un gel d'orelluts. Eixe és un entrant també molt fresc, és de temporà. També tenim un albergina a la flama en una sobrassa d'ací d'Ontinyent, d'embotir d'Ontinyent, en mel i papà.
0: Mare de Déu, és que clar, no pots quedar-te en uno. Guarda'n 4 de cada, per favor.
1: Aixina és, sí.
0: Que bo. Doncs, Héctor Francés, enhorabona una vegada més. Sabem que serà tot un èxit i anirem a tastar-ho segur, perquè això no pot quedar-se ahí. Moltíssimes gràcies, Héctor.
1: Gràcies a vosaltres, vos esperem així.
0: Gràcies, adeu, bon dia.
1: Gràcies.
0: Uns anuncis, i saludem a Lluís Francés, un altre francès, però en este cas per a parlar de l'horatge, no de gastronomia, que ja tenim fam i ja no pot ser això, vinga.
2: Ràdio Ontinyent, Cadena SER. ¿Pero quién pone un villancico en verano? Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
3: Cariño, ¿duermes?
4: ¿Con este calor?
3: ¿Y si abrimos la ventana?
4: Ya está abierta.
3: ¿Y si ponemos el ventilador?
4: Ya está puesto.
3: ¿Y si cambiamos el colchón?
4: Eso podría funcionar.
5: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
6: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: una setmana protagonitzada ja no només per l'oratge, que també, sinó protagonitzada per eixe eclipsi, que així no va ser molt espectacular a la nostra comarca. Dic que en una setmana que ja acabem i que arriba el cap de setmana i que ja comencen els actes de la setmana gran de festes així de morts i cristians d'Ontinyent, doncs no volíem passar l'oportunitat de xerrar amb el nostre meteoròleg de capçalera, Lluís Francesc, per a la previsió de l'oratge i també per a aportar una coseta més al diccionari meteorològic que portem fent des de fa molts mesos. Lluís Francesc, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, com estem?
0: Al final, les previsions, Lluís, he de passar per damunt d'això, però les previsions que vas fer del núvol o els núvols que apareixien o no apareixien el dia de l'eclipsi van aparèixer i van estar presents, tio.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que sí, des de Ontinyent cap a baix.
0: Sí, sí.
1: Des d'Ontinyent cap a baix, sí, sí. Me'l van menjar un full d'Estambul.
0: Per un full, tal qual, un full d'Estambul, tal qual, així es diu. És que, va, quina pena, tio, quina pena. Bueno, dona igual, això ja ha passat, això ja ha passat. Anem a mirar sí. el futur
1: bueno,
0: immediat.
1: Anem a fer-ho. L'any que ve tenim un altre, però no, aquí no toca tampoc.
0: No toca.
1: Lo bo, la grossa de Nadal no toca aquí tampoc.
0: La grossa de Nadal no toca, no, és de veres. Però no, anem a passar al present, a parlar del present i un poquet del futur de les pròximes hores i els pròxims dies en quant a l'oratge. Conta'ns què és el que tenim ahí damunt la taula.
1: Bueno, la veritat és que hi ha que mirar la situació atmosfèrica que tenim tant avui com demà. L'Agència Estatal de Meteorologia té activat avisos a l'interior sud de la província de València. Bueno. Avui, per exemple, tenim tres avisos. Per un costat tenim avisos per pluges i per tempestes, però també avisos per altes temperatures.
0: Uh-huh.
1: O sigui, una combinació...
0: Uf.
1: Bomba.
0: Sí, sí, és perquè, la tormenta perfecta que diu aquell, eh? Diu.
1: Correcte. El que passa que veient els mapes que ens dona el model d'EMET Harmony d'acumulació de precipitació, mm-hmm. En principi la jornada d'avui és probable que no tinguem pluges a la nostra comarca,
0: vale.
1: A la Vall d'Albaida, però no és descartable. Lo que està clar és que les temperatures se queden al voltant dels 38 o per damunt dels 38. La calor això no mos la lleva damunt.
0: Yeah.
1: I a més, en molta xafagor, perquè en el moment que tinguem aquestes tempestes, que és probable que se queden més a l'interior, bueno, pues, vindran núvols que vindran cap a les nostres terres i deixarà un poquet ja nuvolat la comarca. Però recordem que podien tindre algun conat tempestuós amb ratxes fortes d'aire. Aquesta és la qüestió per al dia d'aquest divendres. El dia més complex, en principi, és per a demà dissabte. Demà dissabte tenim de nou una probabilitat de... Les temperatures baixen, les màximes, es queden al voltant dels 35-36, però l'avís per pluges i per tempestes continua marcat en l'interior sud de la província de València, on les comarques centrals sembla que tindran la grossa, segons el model d'acumulació de precipitació d'EMET Harmony, però també a la Vall d'Albaida no és descartable que puguen tindre una bona trona, sí. Més acompanyada d'una forta ratxes de vent i també puntualment de granís. Així que demà serà un altre dia en tempestes, tant el divendres com el dissabte tempestes. Què ocorreix el diumenge? Bueno, el diumenge, bueno, comença a entrar vent de llevant, vent de gregal, serà predominant, les temperatures el diumenge baixen un poquet, és que tenim una vaguada que durant el cap de setmana donarà que fer molt bona part de la península,
0: uh-huh.
1: I aquí pues, també ens tocarà alguna
0: cosa. Vale.
1: O sigui, és la situació que per això tenim esta situació d'inestabilitat de cara al cap de setmana. Diumenge no pareix que tinguem tempesta, no és descartable, però les temperatures baixen tant les mínimes com les màximes. Atents a la setmana pròxima. Si vegem el model centroeuropeu per conjunts de predicció a mig llarg plaç del centroeuropeu,
0: sí.
1: Bueno, pues, diu que les temperatures estarien en valors normals per a l'època de l'any i pluja per damunt de lo normal.
0: Oh.
1: De moment no és aixina, o per lo menos els models no marquen aixina. Anem a tindre temperatures altes la setmana pròxima. Per exemple, dilluns ja pujarien les temperatures de forma acusada amb llevant, o sigui que molta basca.
0: Buf.
1: I estarien per damunt dels 35. I atents, perquè dimarts podríem fregar els 40 i superar-los el dimecres.
0: Ostres.
1: Ja de cara a meitat de setmana estaríem normalitzarien les temperatures, però la setmana pròxima apunta brava. Així que...
0: O sigui, que la setmana gran, la setmana gran ha sigut un tinyent a punta brava. Podria ser el titular, setmana gran, un tinyent a punta brava. Este seria el titular de l'oratge, segons Lluís Francesc. Obre, t'haurà de dir que m'agrada molt com a titular, no m'agrada molt com a sensació de ciutadà, saps com te dic? Però... No,
1: evidentment. Però és lo que toca. De moment, els models... han hagut altres passades de la setmana passada que ni ens han anat perquè mos posaven una dana i era perillosíssima. Bueno, yeah. I hi ha coses que no hi que dir perquè no, i evidentment ni se va complir ni res, però bueno, lo únic que diem és que lo que és probable que si este cap de setmana ens plau, damunt serà en forma de fang, els cotxes embrutats, perquè tenim pols en suspensió, molta galitxa, i que la setmana pròxima tot apunta que les temperatures pugen. Perquè això no sé, és una de les coses que ja li podeu pegar voltes. Yeah. Això aquí no s'equivoca. Yeah, aquí sí. No s'equivoca.
0: Això és així.
1: Mira que la paraula equivocació...
0: Sí.
1: La paraula equivocació m'agrada poc.
0: Bo, doncs ja tenim la previsió de l'Aletxe per este cap de setmana. També una xicoteta previsió per a la setmana gran, que és la setmana que ve. Anem ja al diccionari meteorològic, Lluís Francesc, que has preparat avui.
1: Pues mira, lo que tenim és la situació de calor que estem tenint.
0: Sí.
1: Moltes vegades diem, no, és que el calor és perquè ve una massa d'aire de l'Àfrica. Sí. El calor és que fa molta calor, o ve de Líbia, o ve bueno, d'on vinga.
0: Sí.
1: No sempre és així. Lo que no sabem és que hi ha una paraula que és molt... no se diu molt en els telediaris,
0: sí,
1: ni en els boletos d'informació,
0: sí,
1: però que és una paraula que ens diu lo que fa la nostra península.
0: Ah?
1: Nosaltres mateixos mos fem la calor i se fa directament per una paraula, per subsidència. És un terme, és de la física termodinàmica, que és una situació de calor de cap a dalt, cap a baix, de pujada de pressió. O sigui, que la calor se genera no del nord d'Àfrica, sinó nosaltres mateixos.
0: La fabriquem nosaltres mateixos, no? Vols dir?
1: Per dir-lo alguna de forma més ràpida i menys complexa. Sí. Bueno, anem a lo que anem.
0: Val.
1: Anem a què és que és la subsidència en meteorologia.
0: Subsidència,
1: va. Sí, la subsidència és un fenomen atmosfèric que ocorreix quan una massa d'aire descendeix des de nivells més alts de l'atmosfera cap a nivells més baixos. A mesura que està baixant, l'aire descendeix i experimenta un augment de la pressió. És augment de la pressió, comprimeix l'aire, la qual cosa provoca que se calfe. I, bueno, és un procés conegut com a calfament adiabàtic per compressió.
0: Vale.
1: Aquesta és la situació de la subsidència. Perquè moltes voltes, ja te dic, quan tenim calor, quan fa o hi ha onades de calor, no té per què ser per una arribada des del nord d'Àfrica.
0: Vale.
1: Pues, a diferència del calfament causat per la radiació solar directa, la calor per subsidència no depèn de la llum del sol, sinó de canvis de la pressió atmosfèrica. Aquest tipus de calfament està associat a sistemes d'altes pressions, com l'aire descendeix de la forma generalitzada, i és el resultat en les regions afectades com les nostres, en part, sobretot el centre de la península, que és on més s'entenen, tendeixen a experimentar cels buidats, baixa humitat, temperatures elevades, en capes mitjanes i baixes de l'atmosfera. Un exemple, com a calor per subsidència, ocorreix en el centre dels anticiclons subtropicals, on l'aire sec i càlid descendeix, inhibint la formació de núvols i provocant climes càlids i secs. Aquest fenomen també es pot identificar en onades de calor per augmentar les temperatures a la superfície terrestre, i que ocorreix aquí també. La calor per subsidència i el calfament de l'aire degut al seu descens i compressió és un procés clau per entendre molts fenòmens climàtics.
0: Fixa't.
1: Especialment en zones àrides i durant episodis d'altes pressions persistents.
0: Uh-huh.
1: Bueno, relació, pues el de relacions que té la subsidència en anticiclons, pues són sistemes d'alta pressió atmosfèrica i, bueno, ells, l'aire tendeix a descendir des de nivells alts. En les onades de calor, bueno, pues ante les onades de calor, pues els anticiclons solen ser presents de manera persistent sobre una regió, aquest aire descendeix dins d'aquests sistemes i reforça el calfament de la superfície. I, bueno, per als processos adiabàtics i com podem tindre o identificar la subsidència, anem a fer-lo més fàcil.
0: Val.
1: Pressió alta.
0: Sí.
1: Hay que buscar zones marcades per una H. gran en els mapes de superfície. Val. Indica la H o la A. Sí. S'indiquen sistemes anticiclons. Per exemple, en estiu tenim sempre l'anticicló Soria en el centre. Bueno, ahí tenim subsidència. Ser buidats, que no tinguem núvols, aquí estem tenint llevant, pues, no tenim molta subsidència, però val, ens afecta directa o indirectament la calor. Bueno, pues, les imatges de satèl·lits pues, sense núvols. Uh-huh. I l'aire pues, descendeix sec i càlid. Temperatures elevades, inversió tèrmica, bueno, pues, les regions amb molta subsidència, els deserts, els oceans subtropicals i, bueno, en l'Europa, doncs pues aquí. Uh-huh. A Espanya tenim moltes. I impactes del calor per la subsidència en el clima local, doncs pues, bueno, pues l'augment de les temperatures, la inhibició de pluges, queden sequeres, major risc d'incendis forestals, augment de les onades de calor urbanes i també la deterioració de la qualitat de l'aire, perquè, clar, l'aire descendeix, atrapa contaminants prop del sol i, bueno, pues imagina, pues es contamina. Esto es la subsidència té moltes coses lletges, però és molt comú durant l'estiu.
0: És curiós, clar, perquè és de veres que tenim com una... En l'imaginari col·lectiu tenim, si fa molta calor, sobretot en estos dies, que ha fet i que està fent, i les onades de calor, que tenim la... en l'imaginari això de, no, pues ve del nord d'Àfrica, tal, no sé quantos, i pareix ser que moltes vegades l'estem generant nosaltres mateixos. Vull dir, que s'està generant així, que no ve de cap lloc, ve de dalt cap a baix, no? Per entendre'm.
1: Correcte, des de capes altes de la troposfera cap a baix, és quan ve l'eixa calor, i igual que en el ponent, quan està creuant tota la península, conforme està creuant, és un vent antitríptic, el que fa és guanyar pressió, i com guanyes pressió, guanyes temperatura, i arriba a les nostres terres, arriba al ponent molt calent, i en temperatures per damunt dels 40 graus, uh-huh, bueno, pues aquí és el mateix, però de dalt cap a baix.
0: Cap a baix.
1: Una cosa de l'oest a l'est, val, i l'altra és, per exemple, els de Sevilla, de l'est a l'oest, els arriba aquesta pujada de pressió.
0: Exacte.
1: O sigui, que són... I per a tots, de dalt cap a baix, que és la subsidència.
0: Doncs ahí queda, senyores i senyors, si és que no direu que no aprenen coses ahí, així en este programa i a nivell de meteorologia, gràcies a Lluís Francés, jo ara entenc moltes coses, no massa, però moltes més sí que abans, i és gràcies a ell i a este diccionari. Per cert, que el nostre benvolgut Lluís Francés, que avui serà l'últim dia que estigui a nosaltres fins ja la nova temporada, perquè te'n vas de vacances, no?
1: Efectivament. Sí, vaig un poc de vacances, vaig a pegar una volteta per ahí.
0: Molt bé, ja que descansar, Lluís. Tu eres dels que deixa el treball en casa o quan estàs per ahí et fixes que en els núvols o en totes aquestes coses, o no? O què?
1: Jo sóc un friqui.
0: Sí o què?
1: Si me perc algo, no estic a gust.
0: Que bo.
1: Així que no me perd res.
0: M'ho imaginava. Lluís Francesc, que gaudisques molt de les vacances, que descanses, i moltíssimes gràcies una vegada més, amic.
1: Gràcies a tots i una forta abraçada.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: Ballesters visitaran les residències de Mojos d'Ontinyenta.
1: I diumenge arriba l'inici oficial de la Setmana Gran. El primer acte serà a les 9 del matí, amb la missa en record dels festers i festeres difunts a l'ermita de Santa Anna.
0: Després arribarà l'esmorzar de la llàgrima, un dels moments més emotius de les festes, amb l'homenatge als difunts de l'últim any i la imposició de medalles i insígnies als càrrecs festers. Ricardo Calabuig és el president de la Societat de Festers.
2: Quan parles de les persones que han desaparegut, que ja no estan entre nosaltres, que coneixes, però també aquelles que no coneixes, però que els escrits que te fa arribar la família te fa parlar de, a cor obert, no? I la veritat és que és un contrast d'emocions molt fort per a tots, però sobretot per al president.
1: I per la nit, a les 10 i mitja, la plaça Major acollirà l'acte més solemne, la presentació de càrrecs i, a continuació, el pregó.
0: Enguany, el pregoner serà l'arquitecte i dissenyador ontinyentí, Ramon Esteve, autor de projectes tan destacats a la ciutat com el nou Hospital d'Ontinyent, l'IES Jaume I o el Centre Cultural Caixa Ontinyent. Esteve va passar pels micròfons de Ràdio Ontinyent quan es va confirmar que seria l'encarregat de pronunciar el prego.
3: Jo vull fer ahir alguna reflexió més de la meva visió d'Ontinyent. Una volta ha fet la vida fora, ha viatjat molt, i la perspectiva que te dona i lo que jo crec que m'ha portat, no, i sa societat, no? I un poc jo faré una reflexió, la meva idea és una reflexió sobre això, no?
0: I si vos pregunteu com van els preparatius, això és el que ens ha contat el president de Festers.
2: La feina ja està feta, no? Tot està tot preparat, està tot engestit. Ara estem ultimant, repassant, per a que no se'ns escape ningú detall, preparant els actes que ja tenim més damunt, com per exemple esta nit el Ball dels Llauradors, com tu molt bé has dit, i demà el matinal els nostres majors, i sobretot el diumenge, que és un dia molt gran per a Ontinyent.
0: I ho fem, a més, en el segon any des de que les nostres festes tenen reconeixement de festes d'interès turístic internacional. De nou, Calabuig.
2: Les festes siguen les mateixes, però sí que és de veres que se nota un ambient diferent, no? I ese reconeixement que nosaltres ja sabíem que teníem, però que ara, que l'any passat ens van fer oficial, ens espenta a seguir treballant, a seguir millorant, a no relajar-nos, i en això estem, no? O sigui, vull dir, tot és igual, la festa és la mateixa, però tot canvia perquè seguim intentant evolucionar i millorar cada dia.
1: I clar, amb els monos i cristians a tocar, Ontinyent també prepara el dispositiu per intentar que la festa no es convertisca en un mal de cap en tots els sentits. Comencem pels residus. L'Ajuntament ha coordinat amb la Societat de Festers i l'empresa de neteja un reforç especial durant els dies de major activitat.
0: Les comparses tindran una recollida específica i diària de totes les fraccions, resta orgànica, envasos, cartró i vidre. Des de la Societat de Festers demanen a les comparses que s'impliquen i retiren correctament residus que generen. La recollida domiciliària continuarà amb normalitat a la resta de la ciutat, però als carrers on hi haja actes festius, els camions passaran una vegada acaben les activitats. Ricardo Calabuig, de nou.
2: Acabem de mantindre una reunió en el servei de recollida del FEM i hem acordat que les comparses tindran una recollida especial. Podran dipositar el FEM tots els dies de totes les fraccions i tots els dies es replegarà. Apel·lem al mateix temps a tota la ciutadania per mantindre el bon nom de les festes de Mora Cristià d'Otinyà.
1: I atenció, sobretot als bars, restaurants i comerços, perquè hauran de complir estrictament els horaris. L'Ajuntament recorda que el FEM s'ha de traure abans de les 6 del matí.
0: Durant les festes hi haurà carrers als quals els camions no podran accedir a partir de determinades hores, i si els residus no estan fora quan toca, es quedaran sense recollir. Àngels Muñoz és la regidora de festes.
4: Informar-vos que la ciutadania, la domèstica, seguirà passant amb normalitat, excepte en els carrers on passen els actes, ja que la recollida es farà una vegada acabe l'acte. I també, i molt important, és que per als grans productors demanem que respecten els horaris. Aleshores, necessitem, per favor, que el FEM estiga al carrer abans de les 6 del matí.
1: I això també és important, l'informació del servei. L'Ajuntament d'Ontinyent ha establit restriccions de trànsit amb motiu d'aquestes festes, amb talls de circulació i estacionament que afectaran diferents carrers durant els pròxims dies. Avui es produiran restriccions per a la descàrrega de les tribunes, concretament a l'Avinguda Daniel Gil, entre el carrer Músic Enric Casanova i l'escultor Julio Capuz.
0: A més, abans dels actes es prohibirà la circulació de vehicles durant el temps necessari per preparar correctament les vies afectades. Les restriccions d'estacionament i estais de trànsit estaran degudament senyalitzats. Com a mesura de seguretat, només durant els actes dels alardos i l'entrada es col·locaran blocs de formigó, coneguts com New Jersey. La policia local queda també facultada per modificar la senyalització si és necessari per garantir el desenvolupament normal dels actes festius.
1: I tenen la informació al web de Ràdio Ontinyent. Obrim breument la crònica de successos, perquè un jove de 17 anys ha sigut detingut a Ontinyent després de presumptament amenaçar un altre jove amb un ganivet de grans dimensions al carrer Simó Marín. Els fets van passar ahir, al voltant de les 6 de la vesprada, quan la víctima va haver de refugiar-se dins del seu portal per evitar una possible agressió.
0: La policia local va mobilitzar ràpidament diverses patrulles amb el suport també de la Policia Nacional.